Christine. Sent 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

neredesin aşkım aşkım?

for the dogs, them, you know?

kill me, but they still on the fuse, try to kill me, but I

0: impressionant, aquesta lota.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Salt peanuts.

I un pagès a la Masté un missatge per llaurar, el primer que va trobar. Ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé en tenir un bon bestiar.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
1: Bon dia, són les dues. Enmig d'un ambient de crispació i de pressió contra Pedro Sánchez arran de l'informe policial que apunta al Marroc i de les manifestacions multitudinàries d'ahir arreu del país, el president espanyol ha donat avui explicacions al Congrés sobre la greu crisi migratòria de Ceuta. En una sessió de retrets encreuats, Sánchez ha tornat a reiterar que cap servei d'intel·ligència va anticipar l'arribada massiva de finals de juliol i ha tornat a exculpar el Marroc. En la seva rèplica, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president d'amagar la veritat als espanyols i li ha demanat que dimiteixi.
2: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
3: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
1: De seguida repassam el més rellevant d'aquesta sessió monogràfica al Congrés, que en aquesta hora encara continua amb la rèplica de Sánchez a la intervenció dels grups parlamentaris. Primer, però, destacam altres notícies d'aquest dijous 3 de setembre. Ho fem amb Joan Jiménez al control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Nova víctima mortal a les carreteres de les Balears.
4: Un jove de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada al polígon de Son Homs a Palma. L'accident ha passat davant la discoteca Amok. D'altra banda, un accident múltiple a l'autopista d'Inca entre un camió i 6 cotxes ha deixat 5 persones hospitalitzades. El conductor del camió ha donat positiu en el qual hi ha estat detingut per la Guàrdia Civil.
1: Es disparen un 36% de les trucades al servei 24 hores de l'IB Dona durant el primer semestre de l'any.
4: Són més de 2.700 consultes, de les quals la immensa majoria, el 92%, han estat per violència masclista.
1: I avui també destacam que tots els col·legis públics d'infantil i primària de les Balears tindran servei de menjador escolar aquest curs, que recordem comença dijous de la setmana que ve.
4: El conseller Antoni Vera també proposa als sindicats habitatge públic i ajudes de mobilitat per als docents de Menorca i les Pitiüses.
1: A Menorca, Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació a la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Després que es rebutgés el seu recurs, anuncia que els vehicles i també els aparcaments es recuperaran tal com demanen 22 empresaris de la zona. Això sí, l'Ajuntament adverteix que com a conseqüència es retiraran totes les terrasses de bars i restaurants. Els afectats avancen ja que demanaran indemnitzacions.
1: A Sant Antoni de Portmany, el PSOE demana al govern que investigui les possibles irregularitats que hauria comès l'Ajuntament en l'autorització de la festa egípcia i la de l'eclipsi. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. Segons els socialistes, la festa egípcia va comportar el muntatge d'una extensa zona d'aigua o llac ornamental en el qual s'haurien emprat uns 170.000 litres d'aigua. Volen aclarir si aquest fet és compatible amb la situació de prealerta per sequera existent a Eivissa. Pel que fa a la festa de l'eclipsi, els socialistes volen que es determini si la celebració va disposar de l'autorització de costes pertinents.
1: I l'Ajuntament de Calvià ha presentat avui el seu pla estratègic de turisme fins al 2030. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. L'objectiu és ordenar tots els projectes turístics i consolidar la desestacionalització i la convivència social. Hi ha 48 actuacions concretes i inclou una renovació de la marca.
1: A les 2:45 minuts serà temps per a la informació esportiva. L'entrenador del Reial Mallorca, Luis García, està també satisfet amb els moviments produïts en aquest mercat d'estiu. Xisco Ribas, bon dia.
8: Bon dia. El tècnic mallorquinista comptarà finalment amb un total de 29 jugadors a la plantilla després d'un mercat mogut en què hi ha hagut 13 fitxatges i 11 sortides. En l'equip ja tancat, els de Luis García cercaran dissabte vespre contra l'Eldense aconseguir la primera victòria fora de Somos aquesta temporada, un enfrontament en què el tècnic no podrà comptar amb Bernau Puigmal, que es dubta a Abdon Prats, Calumbà, ni tampoc Dani Luna. En ciclisme ja està en marxa la 12a etapa de la Vuelta a Espanya. El mallorquí Enric Mas continua líder en la classificació general i en tennis el santanyiner Jaume Munà s'ha acomiadat de l'Obert dels Estats Units a la segona ronda després de perdre contra el francès Arthur Rinderneck per 3-7-0.
1: La previsió del temps amb Marc Aldentei. Bon dia.
9: Bon dia. Per avui tornem a repetir la mateixa situació amb el cel destapat de tot el territori. Sí que és vera que ja hem tingut i que ara aquestes pròximes hores hi pot haver restes d'aquests núvols baixos a punts de Divisi Formentera. Insistim, ben poqueta cosa, perquè el sol d'allà també serà el gran protagonista, juntament un dia més amb el termòmetre. Avui amb valors que han de quedar entre els 31-32 graus arran demà i arribant als 34-35 a l'interior de les illes, i en el cas de Mallorca podem arribar a fins i tot superar lleugerament els 36 graus. Vent feble, i per demà situació molt semblant a la d'avui, amb el cel destapat durant tota la jornada. Hi pot haver qualque boirina a primera hora, però ben poqueta cosa a punts de l'interior. Després el sol serà el gran protagonista. Pel que fa al termòmetre, no hi ha gran canvis en vista demà. Sí que poden pujar 1-2 graus cap en el centre nord de l'illa de Mallorca. Per tant, demà podem arribar als 37 graus en aquest indret. Tot això amb vent, que bufarà en general de component sud, amb embat a les hores centrals del dia en el cas de Mallorca i de Menorca, i per tant, una situació marítima molt plàcida.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Dues i set minuts, compareixença intensa avui de Pedro Sánchez al Congrés, que en aquesta hora continua per donar comptes de la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. L'endemà de les manifestacions arreu de l'Estat demanant una solució al caos que viu la ciutat autònoma. Sánchez ha insistit que cap servei d'intel·ligència va anticipar l'arribada massiva dels dies 30 i 31 de juliol i ha anunciat que es desclassificaran els informes existents. Els socis li han donat l'esquena, han acusat l'executiu de no actuar contra el Marroc, a qui acusen d'orquestrar aquesta crisi, mentre PP i Vox reiteren que el president ha de dimitir.
4: Sánchez ha començat la intervenció repassant tot el que va passar aquells dies i ha defensat l'actuació immediata de les forces armades. Assegura que varen haver de triar entre defensar la frontera o la vida davant la llau humana que entrava per la mà. Diu el president que van actuar correctament, però manté que ningú no es va avisar que això podia passar.
10: Hemos examinado, señorías, todos los informes, todos los mensajes, notas verbales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, que se remitieron tanto a las autoridades políticas como también a la delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta durante aquellos días. Y puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario. Y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
4: Sánchez ha anunciat que oferirà als governs de Ceuta i Melilla ocupar una cadira permanent en el Comitè Europeu de les Regions i a Brussel·les que doni a les dues ciutats autònomes l'estatus de regió ultraperifèrica per aconseguir la plena integració de les dues fronteres dins Europa.
10: Vamos a suplir esa falta de ambición con ambición para que Ceuta y Melilla se integren más en la Unión Europea y que Bruselas entienda que estos territorios no son un problema fronterizo que debe padecer. Insisto, son las dos únicas fronteras terrestres que tenemos, Europa y España, en África, sino una parte integral del pasado, del futuro de Europa, que deben ser reconocidas y trasladadas como tal.
1: Partit Popular i Vox han estat, com s'esperaven, el més crítics amb Pedro Sánchez. El PP ha insistit que el president ha de dimitir, mentre Vox demana que s'apliqui la Constitució per acusar-lo de traïdor.
4: Entenc que es compleixen tots els requisits per fer-ho, la violació de la frontera sense represàlies, l'abandonament de Ceuta i la petició de 22 països europeus que replantegi la política migratòria. Escolta'm, primer Feijóo i després Santiago Abascal.
3: I la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez. Es evidente que usted ya no ha venido a hablar como presidente del gobierno, lo cual es una ventaja y un acto de realismo. Algún día rendirán ustedes cuentas. Espero que sea pronto. Y a través de unas elecciones transparentes y libres que con toda seguridad el señor Sánchez va a intentar evitar. Mientras tanto, con urnas o sin ellas, debe quedar muy claro que Ceuta es España, que Melilla es España, que los invasores deben salir todos fuera, que los traidores deben estar todos en el banquillo y que viva Ceuta española y que viva España.
1: Els socis i grups que habitualment donen suport al govern també han estat durs des de la tribuna. Han recriminat a Pedro Sánchez no haver estat prou contundent amb el Marroc, a qui acusen de liderar i organitzar aquesta crisi, diuen, amb fins geopolítics.
4: La portaveu de Podem, Yone Belarra, ha estat molt combativa tant amb la bancada del govern com amb PP i Vox, els qui ha acusat de racistes. Belarra ha demanat a Pedro Sánchez transparència, ha previst que aquesta crisi li passarà factura a les urnes i ha criticat que no s'hagin romput relacions amb Rabat. D'aquesta manera s'ha dirigit al Partit Popular, a Vox i al líder de l'executiu.
11: Que suban a esta tribuna y que repitan conmigo. Marruecos es un régimen totalitario. Marruecos es una dictadura. Y su pueblo es una víctima del rey Mohamed VI. ¿A que no lo van a hacer? ¿A que no van a repetir conmigo? Pues no hay más preguntas, señorías.
4: Sumar coincideix amb l'oposició que aquesta crisi migratòria ha estat mal gestionada i que ha estat un atac del Marroc a Espanya. El portaveu Enrique Santiago, d'Izquierda Unida, ha instat l'executiu a traslladar de manera urgent tots els migrants que encara queden a Ceuta cap a la península per evitar problemes de convivència i donar benzina a PP i Vox.
12: Mantener a miles de personas en Ceuta es presión sobre la convivencia en la ciudad. Impulsar el odio y el racismo de la derecha extrema y la extrema derecha, que están encantadas de utilizar la violencia para hacer campaña electoral durante los próximos meses.
4: També el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha acusat el Marroc d'enviar 80.000 persones a Ceuta per carregar-se el govern d'Espanya, ha dit, impulsat pels Estats Units, Israel, la dreta i l'ultradreta. Ha qualificat Pedro Sánchez de pusilànime i ha vaticinat que aquesta crisi li passarà factura electoral.
13: Qui la hace, la paga. Te llames Antonio, te llames Dimitri o te llames Hassan. Qui la hace, la paga. Y los que entraron, como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad.
4: Maribel Vaquero, portaveu del Partit Nacionalista Basc, ha assegurat que a aquestes alçades ningú no pot creure que arribessin prop de 80.000 persones de cop a Ceuta sense la col·laboració del govern marroquí. Vaquero ha exigit al govern que faci autocrítica.
14: Podrá decir que no tienen datos que demuestren la participación del Reino de Marruecos en esta operación. Pero aquí ya nadie cree que pudieran entrar entre 70.000 y 100.000 personas en menos de dos días en Ceuta sin la colaboración de las autoridades marroquíes, en un estado en el que el control policial es absoluto.
1: Amb aquest escenari, els partits nacionalistes catalans i bascos han coincidit a demanar les competències en immigració pels seus territoris. Són Míriam Nogueras, de Junts, i Merche Aizpurua, de Bildu.
15: Es tracta de votar si Catalunya ha de tenir les competències que ara té Madrid o no. I nosaltres volem que sí, que les tingui Catalunya, perquè és que si no les té Catalunya, a Catalunya no podem fer res. Ni control, ni integració, ni ordre, ni català, ni feina.
16: Afortunadamente, la ciudadanía vasca comparte valores muy alejados del odio, del racismo, del clasismo, el egoísmo y de todos esos valores reaccionarios que promueven las...
1: La portaveu de Coalició Canària, Cristina Valida, ha mostrat la màxima empatia amb Ceuta. Des d'unes illes s'ha recordat que l'arribada de pasteres es continua. Avui, sense anar més enfora, ha dit que n'ha arribat una amb 80 persones mortes, entre les quals un nadó.
17: Europa se tambaleará. y se tambaleará por la falta de previsión, por la falta de acción en lo que es en este momento el mayor reto y el mayor desafío que tiene este planeta, que son los flujos migratorios. Y lo parecemos en primera instancia en los territorios más chiquititos, los que estamos allí cerca de la frontera más desigual del planeta.
1: Són les 2:14 minuts. Canviant de qüestió i obrim plana de successos, un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada al polígon de Sonoms a Palma. Neus Pericàs, bon dia.
18: Bon dia. Ha estat passada la mitjanit davant de la discoteca Amoc del camí de Can Capó a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat l'home ja havia perdut la vida. El conductor del vehicle implicat en l'atropellament ha donat negatiu en el test d'alcohol i drogues.
1: Mentrestant, un accident en cadena a l'autopista d'Inca avui matí ha deixat 16 persones ferides lleus. Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, el conductor del camió que ha causat aquest accident, un home de 63 anys, ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia i ha estat detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial.
4: Els fets han passat a les 8:45 del matí, en hora punta, a l'altura de Sant Fuster. El camió de gran tonatge no ha pogut frenar a temps que s'ha trobat l'embòs que habitualment es forma per accedir a la via de cintura i ha impactat amb els cotxes aturats. Primer ha pegat a un i a partir d'aquí hi ha hagut una col·lisió en cadena que ha afectat fins a 8 vehicles. Un total de 16 persones n'han resultat ferides, 12 assistides in situ i 4 traslladades a centres sanitaris, però cap en estat greu. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i ha confirmat que el conductor del camió ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia. Ara se li atribueixen delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial, motius pels quals ha estat detingut.
1: I un home de 40 anys es troba en estat crític després de caure des d'un domicili a una altura de 5 metres a Fornalutx avui a les 7 del matí. La víctima, que es trobava en estat d'embriaguesa, està ingressat a l'Hospital de Son Espases.
4: Segons ha informat el 061, l'home s'hauria recolzat sobre un mur, però degut al seu estat hauria caigut. El seu estat era tan greu que s'ha mobilitzat el personal de l'helicòpter medicalitzat per poder assistir-lo. Després, una vegada ja estabilitzat, ha estat traslladat fins a l'hospital com a codi politrauma greu amb la col·laboració de la policia local i la Guàrdia Civil.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, el servei 24 hores de l'IB Dona ha atès més de 2.700 telefonades de dones durant el primer semestre d'enguany, el 92% de les quals per violència masclista. És un 36% més que en el mateix període de 2025. Unes xifres que la directora de l'entitat, Catalina Saló, considera preocupants, tot i que també destaca que reflecteixen que el servei de cada vegada arriba a més dones.
4: A més, les estadístiques apunten que durant l'estiu es produeix un augment de la violència de gènere perquè les parelles conviuen més temps i també per l'augment de l'aïllament de les dones. Per això l'IB Dona reforça el servei d'acompanyament presencial a les víctimes amb més disponibilitat durant la nit. De les 2.731 telefonades fetes en els primers 6 mesos de l'any, la majoria han estat per violència de gènere, seguides de les de violència sexual o un altre tipus de violència. Mentrestant, s'han acompanyat un 12% més de dones, la majoria també per violència masclista.
19: Són dades que no són positives perquè el fet de que hi hagués només una dona que hagués d'assistir o acudir en el nostre servei per nosaltres, ja, vull dir, ja seria un tema que ens ocuparia. Però sí que és cert que nosaltres fem una valoració positiva perquè de cada vegada és cert que arribam a més dones, arribam a més professionals i arribam a la ciutadania en general.
4: Saloma ha assenyalat que febrer ha estat el mes on més trucades s'han registrat i que el principal perfil de dones ateses són espanyoles de 31 a 40 anys. També ha dit que encara falta molta detecció en els casos de biogen. Recordem que el telèfon de l'IB Dones és el 900-17-89-89, també el 016, i que tots dos estan operatius les 24 hores del dia, tot l'any, són gratuïts i no deixen rastre la factura.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
20: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: 2:19. Avui també vos contam que aquest curs escolar tots els centres educatius públics d'educació infantil i primària de les Balears tindran servei de menjador escolar. Així ho ha anunciat el conseller Antoni Vera en un dia en què comencen les meses de negociació per al nou curs.
18: La mesa de negociació amb l'ensenyament públic ha estat avui matí i la principal novetat preparada per aquest curs ha estat aquesta confirmació sobre l'oferta de servei de menjador a tots els centres públics d'infantil i primària. Vera ha dit que és una mesura que no es fa només per ajudar en la conciliació familiar, sinó també per atendre els alumnes en situació vulnerable.
21: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
1: I com a mesures que encara s'han de negociar amb els sindicats, la conselleria posa sobre la taula 4 punts relacionats amb habitatge, mobilitat, acompanyament i també pagues extraordinàries.
18: Coneixent el problema de cobrir totes les places a Menorca, Eivissa i Formentera, es demana a la comunitat docent que faci propostes per així prendre mesures com la que està prevista a Formentera de fer habitatge públic.
21: Parlar de les problemàtiques que tenim en l'habitatge per als docents. A Formentera hem fet una passa endavant la construcció futura de nous habitatges docents. Volem que participi tota la societat civil, participi tota la comunitat educativa i que ens facin propostes que nosaltres puguem plasmar.
18: Quant a mobilitat, Vera també s'ha referit a la creació d'un ajut per als docents que hagin de traslladar-se d'illa per fer feina.
1: Pel que fa a les dificultats dels docents per trobar casa a Formentera, hi ha un canvi de tendència entre els llogaters que han decidit ampliar els mesos de contracte de setembre a juny. Ens ho conta Regina Mayans.
22: Els docents que arriben enguany per primera vegada a Formentera, com en Jaume i na Belén, tots dos professors d'Elias Marferrer, inicien el curs amb la tranquil·litat d'haver aconseguit casa.
23: No està gens difícil trobar, ell va trobar l'habitatge i vaig incorporar-me i estem els dos. Pues, la veritat que m'ho agrada aquí a Formentera.
24: Una que aquí un familiar i me deixa allí un raconat.
22: La principal problemàtica que patia en anys anteriors era durant els mesos de setembre i juny.
24: Molts dels problemes de s'allotjament aquí en Sivan és que comencen els contractes a partir d'octubre fins a maig i els professors començam el 2 de setembre fins al 30 de juny.
22: Per això, el govern i el Consell de Formentera acordaran bloquejar per a ells algunes places a la Casa de Colònies. Ho explica la consellera insular de Benestar Social, Cristina Costa.
25: Era un conveni que allotjam els professors en primera instància és mes de setembre i és mes de juny i juliol, si els hi fes falta, doncs a Casa Colònies hi ha bloquejada una part, que són entre 8 i 10 places.
22: Tot i que les peticions han estat ben bé nules.
25: Crec que enguany no hi havia més que una sol·licitud, crec, que és un professor de l'any passat que va demanar per si ho necessitava els primers dies.
22: Molt puntuals han estat també en establiments com la Casa d'Hostes del Centro. Sentim el propietari Pep Ferrer.
26: Hi ha gent que va cridant per trobar allotjament els primers dies mentre troben alguna cosa més estable.
22: Sembla que hi ha un canvi de tendència entre els llogaters que s'ha deixat veure en els anuncis a les xarxes

0: cap a la seva legalització. Una legalització prevista en les darreres modificacions urbanístiques fetes pel govern. Segons el batlle de Sant Josep, aquest és un primer pas per a poder fer una rehabilitació avalada per informes tècnics. Hi ha indicis molt clars que apunten que aquest edifici es va aixecar amb tots els procediments normatius. La proposta s'ha aprovat amb els 10 vots del PP i un de Vox i amb l'abstenció dels 10 regidors de la resta de forces, que han manifestat molts dubtes per aquesta solució, que no veuen viable i que ara depèn del vistiplau de diferents organismes. A la sessió han acudit alguns dels veïns afectats que han aplaudit la mesura, han lamentat les abstencions de la votació, però confien que tots els entrebancs es podran superar. Escoltem Joan Nadal i Sílvia Hernández, advocat i portaveu dels veïns afectats.
1: El tema és començar, i avui s'ha començat. Aquest és el tema. O sigui, a partir d'ara que han de fer un conveni amb l'Ajuntament, en aquest conveni haurà d'estar el Consell Insular, haurà d'estar el Govern, però va ser en aquest conveni i és en el compromís de la llicència aixecarem els contenciosos i aixecarem la ruïna.
2: En el nombre de todos los vecinos, creo que esto es un paso muy importante y ahora es verdad que queda mucho trabajo, pero con una seguridad, que es este paso que se ha dado.
0: Saben que serà un camí llarg i han dit que retiraran el procés judicial obert contra l'Ajuntament de Sant Josep quan se'ls convalidi la llicència i la rehabilitació dels blocs rebi llum verda. Dues i 25. Els treballadors de Correus s'han concentrat avui matí davant l'oficina de Palma per denunciar la manca de personal i la precarietat laboral que diuen pateixen. La d'avui és la primera d'un pla estatal de mobilitzacions que continuarà el pròxim 17 de setembre. El sindicat CESIF demana que l'empresa pública compleixi els acords als quals es va comprometre de reforç de la plantilla i de jornada completa.
3: També demanen implantar les 35 hores setmanals i fer un relleu generacional del personal, uns acords que des del sindicat asseguren que Correus ha incomplit. El CESIF afirma que aquesta manca de contractació de reforços ja ha suposat una pèrdua de més de 22.000 ocupacions en els darrers 10 anys. Més de 4.000 treballadors tenen una jornada a temps parcial amb un sou que oscil·la entre els 800 i els 900 euros. Segons la representant del sindicat, Maria Antònia Tarongí, el que més afecta el personal és la manca de contractació.
4: Hi ha una sobrecàrrega de feina entre els treballadors i treballadores de Correus. Hi ha oficines que l'atenció al client només queda una persona dins l'oficina. No s'han cobrit les vacances, no s'acobreixen les baixes, no s'acobreixen ni les jubilacions. El que fan és amortitzar la plaça.
3: Tarongi ha remarcat que hi ha un 60% més de baixes que no es cobreixen.
5: I Projecte Homo fa 39 anys havent experimentat un canvi important. Va néixer el 1987 orientat a consumidors d'heroïna. Aquell any varen atendre 87 usuaris i ara donen suport, atenció, a més de 3.000 persones amb addiccions diverses, tant de substàncies com de comportament. El president de l'entitat és Jesús Mullor.
6: I al llarg dels anys hem anat adaptant en programes per altre tipus de substància, però no només per això, per altre tipus de perfils també, per altre tipus d'intensitat i de lo que se diu de severitat, és a dir, del grau en el qual estic més o manco malament, no? El ventall de possibilitats i d'aquests prejudicis que se tenia abans de que anar a Projecte Homo, pues, la darrera opció, pues això s'ha anat minvant, no?
5: En aquests moments, una de les addiccions que més se preocupa és la de les xarxes socials entre els menors. De fet, se n'ha experimentat un creixement important d'usuaris.
7: La terapeuta de Projecte Jove i Sofia Aida Pagès explica que té un impacte negatiu en els infants i adolescents, des de l'empitjorament del rendiment acadèmic fins a l'aïllament social. En aquests casos, diu la professional, les famílies tenen un paper important.
8: I no els hi puc demanar que deixin d'ampliar les xarxes socials si veuen que jo com a pare o mare estem mirant una pel·lícula, estem dinant, estem sopant i en lloc de xerrar estic en el mòbil, per exemple. Per tant, és molt important que aquests límits, aquestes pautes que molts adults ens estem posant, que els hi ensenyem als nostres fills i a les nostres filles. Aprendre a saber avorrir-se, aprendre a què fer quan estic frustrat.
7: Deien que el projecte Homo compleix 39 anys

0: I ho celebra, de fet, avui a la baixa amb un acte a la seu de l'entitat.
1: Fora de les Balears, un informe de la Guàrdia Civil reforça la hipòtesi d'una errada en una soldadura de la via com a causa de l'accident ferroviari a Ademús.
0: Els pèrits de l'Institut Armat han detectat una fractura en la unió entre un segment col·locat el 1989 i un de nou de 2023. El trencament d'aquest punt de la via és la causa principal del descarrilament fatídic de l'Àlvia que es va produir el passat mes de gener i que, malauradament, va coincidir amb el pas en direcció contrària d'un altre tren amb el qual va xocar. L'accident va deixar 46 persones mortes, segons el darrer balanç.
1: I més de 80 persones s'han mort en una barca que va sortir fa gairebé un mes des de Gàmbia cap a les Canàries.
0: L'embarcació va salpar a principis d'agost amb 128 ocupants, però aquesta matinada, quan ha estat rescatada, ja només en quedaven en vida 45, tots homes de Gàmbia i de Mali, que navegaven amb 5 cadàvers. La resta del passatge, segons han explicat els supervivents, ha anat morint al llarg de la llarga travessia i han estat llançats a l'aigua.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 2:30.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Calvi ha presentat avui el seu pla estratègic de turisme fins l'any 2030. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. L'objectiu és ordenar tots els projectes turístics i consolidar la desestacionalització i la convivència social. Hi ha 48 actuacions concretes i inclou una renovació de la marca.
1: El govern posa la primera pedra d'una promoció de 8 habitatges a Felanitx.
2: Es construiran dins el conjunt de l'hospici i es destinaran de manera preferent a persones majors de 65 anys.
1: El Consell Insular presenta el programa d'actes per celebrar la Diada de Mallorca.
2: Més d'una cinquantena d'actes amb propostes per a tots els públics repartides per diferents municipis de l'illa. Concerts, exposicions, teatre, rutes patrimonials i homenatges literaris, entre d'altres.
1: Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via Cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit de l'aport. També trobaran tàfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera de Valldemossa. I ja el que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Joan Jiménez, del Control Tècnic. Començam.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: L'Ajuntament de Calvi el Dema en titulars ha presentat avui el seu pla estratègic de turisme fins al 2030. L'objectiu és ordenar tots els projectes turístics i consolidar la desestacionalització i la convivència social. Hi ha 48 actuacions concretes i inclou una renovació de la marca.
2: Un instrument de planificació que fixa prioritats i amb la vocació de permanència més enllà de cicles polítics. El nou pla estratègic envers el turisme de Calvià pretén consolidar objectius ja en marxa, introduir-ne de nous, un model turístic que generi valor tant en els que viuen aquí com els que ens visiten, una convivència enriquidora. Han dit Joan Antonio Mengual, és el Bala de Calvià.
4: Define una estrategia a medio y largo plazo, no solo para atraer turistas, sino para hacerlo con criterio, poniendo en valor todos los atractivos de nuestro municipio que va más allá del sol y playa.
2: El binomi turisme i esport s'enceta una aposta per la literatura, la música i el cinema. Aquest pla es troba en fase d'aprovació. Treballa en 5 eixos d'actuació, estructurar el producte perquè Calvià es vulgui visitar tot l'any, replantejar la marca, fer una gestió estable i eficient creant la Mesa del Turisme i es Calvià Tourism Awards, entre d'altres. Transformar l'espai, connectant la mà i la terra, impulsar la connexió ferroviària entre Palma i Calvià i fer-ho, a més, de manera innovadora i sostenible, consolidant-ne com a destí turístic intel·ligent. Per al govern de les Illes suposa una fita que demostra que és un municipi madur, líder en la desestacionalització i amb visió de futur. Miquel Àngel Rosselló és el director general de Turisme.
5: No es un documento teórico elaborado de espaldas a la realidad. Es fruto de un proceso participativo ejemplar donde se ha escuchado a los empresarios, a los trabajadores y muy especialmente a los vecinos y a la sociedad.
2: L'empresa adjudicatària del projecte ha treballat més de 1.000 hores amb el seu equip per fer que, com ha dit el CEO de Melià Hotels, el sol i platja sigui necessari a Calvià, però no suficient.
1: Més qüestions. El govern posa la primera pedra d'una promoció de 8 habitatges a Felanitx. Es construiran dins el conjunt de l'hospici i es destinaran de manera preferent a persones majors de 65 anys.
2: Els habitatges de l'Ibavi s'ubicaran dins el conjunt de l'antic hospici de Felanitx, un espai que sempre ha tingut un caire social i que allotja actualment el centre de dia i pisos tutelats de la Fundació d'Aproscom. Amb la rehabilitació integral d'una ala de l'edifici s'hi construiran 8 habitatges que es destinaran de manera preferent a persones, com dèiem, majors de 65 anys, que faci més de 10 que viuen al municipi. Aquest col·lectiu és el que l'Ajuntament ha detectat pateix més la crisi de l'habitatge. Catalina Soler és la batllessa.
6: I, per tant, aquestes persones vàlides, que són per aquests edificis, majors de 65 anys, que donen tota una vida i un lligam en el nostre municipi, els han de poder donar una sortida d'emergència. I, per tant, aquesta és una mica la finalitat d'aquestes 8 vivendes.
2: Seran més que habitatges que permetran la convivència entre els residents. Roberto Cayuela és el director general de l'Ibavi.
7: Cada un dels 8 habitatges té tots els serveis per a part Hi ha unes àrees comunitàries perquè s'interactuïn, o sigui, hi ha unes cuines comuns, malament tinguin les seves.
2: Les obres costaran 1.100.000 euros i el projecte forma part del pla de xoc d'habitatge del govern. Marga Proens és la presidenta.
8: En aquest moment, Sibadi té en planificació prop de 50 noves promocions que sumen més de 1.500 habitatges públics arreu de les Illes Balears.
2: Fins ara, aquesta part de l'hospici era la seu dels Cavallets i Caparrots de Felanitx, l'Ajuntament. Ara els haurà de reubicar.
1: I seguim parlant del govern perquè, d'altra banda, destinarà 5,5 milions d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible per a un conjunt d'actuacions destinades a reforçar les infraestructures del cicle de l'aigua a la Serra de Tramuntana.
2: Els projectes, que arriben a 11 municipis, incideixen en aspectes clau com ara la garantia de l'abastament, la capacitat de reserva, la reducció de fuites, la digitalització de les xarxes i la millora dels sistemes de sanejament i drenatge, segons ha informat el govern a través d'una nota. El conseller del MAI i el cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente, ha presentat avui a la finca de Raixa aquest paquet d'inversions, acompanyat pel director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, i per representants dels municipis beneficiaris.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Memòria de Mallorca ha expressat el seu desacord amb la manera com el govern impulsa iniciatives de commemoració i memòria de les víctimes del bombardeig de l'Illa a l'Illa sense haver elaborat el pla autonòmic que exigeix la llei sense comptar amb la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica.
2: L'entitat ha criticat en un comunicat que l'executiu proposi la instal·lació de memorial sense que aquesta iniciativa s'hagi presentat prèviament a la comissió. És per aquest motiu que ha exigit el govern que compti amb les entitats memorialistes, que se sotmeti al coneixement i l'aprovació de la comissió, que inclogui les víctimes dels bombardejos de l'aviació franquista i que eviti formulacions que descontextualitzin els fets. L'entitat ha detallat també que a Mallorca es varen assassinar més de 2.300 persones, segons les investigacions històriques. Aquestes víctimes no varen morir en combat ni a conseqüència d'una acció bèl·lica, sinó que varen ser assassinades i represaliades per motius polítics i ideològics.
1: 2:37, la Conselleria d'Educació ha contractat d'emergència la reparació parcial del mur de tancament que delimita la parcel·la del Col·legi Rei Jaume I de Palma amb una inversió de prop de 348.000 euros, una part del qual està apuntalada a causa dels problemes d'estabilitat del mur.
2: L'actuació consistirà en la reparació de l'aparat adjacent a la pista esportiva del centre. En total, es repararan 52 metres lineals de mur distribuïts en tres trams diferenciats de 3, 32 i de 7 metres. El projecte preveu una actuació que va més enllà de la zona estrictament afectada amb l'objectiu de garantir l'estabilitat i la seguretat de tota l'estructura.
1: Més millores a Son Carrió. Aquest estiu s'han duit a terme l'envelliment i les millores d'accés a les zones de l'escola infantil, al poliesportiu i al parc infantil a prop del carrer de l'Alegria.
2: Per aquest motiu, hi haurà unes modificacions d'aparcament. El canvi semestral només s'aplicarà des del començament del carrer de l'Alegria fins al començament de l'Escola d'Educació Infantil. El tram de l'obra on s'ha duit a terme la millora, l'aparcament s'habilita durant tot l'any a la zona empedrada de l'obra.
1: En successos, la Policia Nacional ha detingut un home per, presumptament, haver robat a un turista a un hotel de Palma un rellotge valorat en uns 35.000 euros. Els fets es van produir a finals del mes de març al centre de la ciutat, quan una parella es va disposar a entrar a l'establiment on s'allotjava.
2: Dos homes varen abordar la víctima per darrere per intentar immobilitzar-li el canell i robar-li el rellotge. En aconseguir el lladre es varen fugir. Posteriorment, els turistes varen interposar una denúncia. Fruit de les nombroses indagacions, durant els darrers dies els agents han aconseguit identificar un dels lladres, contra el qual varen emetre una ordre de cerca i captura. Divendres passat, una patrulla del grup d'atenció al ciutadà va localitzar l'home i el va detenir com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència. La investigació continua oberta i no es descarten més atencions.
1: Avui també destacam que l'Ajuntament d'Inca torna a situar-se al capdavant de Mallorca en matèria de transparència. Segons els resultats de l'anàlisi del projecte InfoParticipa, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, és l'únic municipi que assoleix el nivell d'excel·lència en transparència a la seva pàgina web corporativa amb una puntuació de 9,6 sobre 10 i obté el corresponent segell de reconeixement.
2: Els resultats reivindiquen el compromís de l'Ajuntament amb la transparència i l'accés de la ciutadania a la informació pública. En el conjunt de les Balears, només 7 dels 67 ajuntaments analitzats aproven, mentre que únicament dos municipis, Sant Eulari del Riu i Inca, obtenen la qualificació d'excel·lència i el segell de reconeixement. A Mallorca, la diferència és especialment significativa. Només dos dels municipis de l'illa aproven l'avaluació, Inca amb un 9,6 i Palma amb un 5, mentre que la resta no arriben a l'aprovat.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 2:40, obrim plana cultural. Palma es prepara per les festes de la Mare de Déu de la Salut. Demà, activitats infantils i Rebel del Parc de Sa Feixina. I dissabte, segona edició del Gran Concert Patrona de Música Electrònica al Passeig Marítim.
2: El gran escenari del Concert de la Patrona ja comença a prendre forma. Dissabte, el Passeig Marítim es convertirà en una gran pista de ball. I al costat dels DJs internacionals John Newman i Rudimental, l'escena electrònica local es fa un lloc. S'hi esperen més de 30.000 persones que podran gaudir de 7 hores de música amb accés gratuït. Amb motiu de la festa, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha anunciat que dissabte reforçarà el seu servei. D'aquesta manera, hi haurà trens addicionals l'hora baixa i 3 convois durant la matinada per facilitar els desplaçaments.
1: I també ho avançaven en titulars del Consell Insular presentat avui el programa d'actes per celebrar la Diada de Mallorca, que serà el 12 de setembre i que aquest any commemora els 100 anys de l'estrena de la versió musicada del poema La Balanguera. L'institució ha preparat més de 50 actes amb propostes per a tots els públics repartides per diferents municipis de l'illa, concerts, exposicions, teatre, rutes patrimonials i homenatges literaris, entre d'altres.
2: La Diada rememora 3 efemèrides lligades a la Balanguera. D'una banda, els 100 anys de l'estrena de la versió musicada del poema del músic pel músic Amadeu Vives, de l'altra, la commemoració de l'any Joan Alcover, autor del poema i figura primordial de la literatura mallorquina, coincidint amb el centenari de la seva mort, i en tercer lloc, els 30 anys des que el Consell de Mallorca va declarar la Balanguera com l'himne oficial de Mallorca. Llorenç Galmés és el president del Consell i Antoni Roca, la consellera de Cultura.
9: Una jornada per tal de reivindicar la nostra identitat com a poble, la nostra cultura, la nostra llengua, però també les nostres tradicions.
10: Enguany, la Diada de Mallorca té com a fil conductor la Balanguera. Aquesta Balanguera que fila el passat, el present i el futur. Aquest filar records, allò que hem heredat i allò que encara està per venir.
2: L'acte central de la Diada serà el lliurament dels premis, honors i distincions del Consell de Mallorca, que es farà al Teatre Principal de Palma el pròxim 12 de setembre. Els premis reconeixen la trajectòria de persones i identitats que han treballat a favor de l'illa. Entre els guardonats destaquen la cantant i compositora Concha Buica i el músic Rels B, anomenats filla i fill predilectes de Mallorca, i l'actor Michael Douglas, escollit fill adoptiu de l'illa.
1: Precisament, el fill predilecte de Mallorca, Rels B, serà el protagonista del Gran Concert de la Diada. L'11 de setembre oferirà un concert gratuït que tindrà lloc al Parc de la Mà.
2: La matinada del 12 al 13 de setembre se celebrarà la tradicional pujada a Lluc a peu de la part forana, que arriba a la 45a edició. Per segon any, el Consell de Mallorca s'encarrega d'organitzar la marxa, que sortirà des de 45 municipis de Mallorca i que s'espera congregui més de 5.000 participants. I com ja és tradició, el Consell repartirà unes 40.000 banderes de Mallorca amb els principals diaris de l'illa perquè els mallorquins la puguin penjar als balcons i celebrar la Diada.
1: I no deixem l'actualitat del Consell de Mallorca, perquè dissabte publicarà la convocatòria de 2 beques de recerca destinades a aprofundir la trajectòria i l'obra d'artistes vinculats en l'illa, amb una dotació total de 15.000 euros, 7.500 euros per cada beca.
2: L'iniciativa té com a objectiu impulsar la investigació sobre figures i moviments artístics que han deixat empremta la història cultural de l'illa i que encara no han tingut un estudi profund. Les persones beneficiàries disposaran d'un termini màxim de 12 mesos per desenvolupar la seva feina, que haurà de centrar-se en una de les 2 línies de recerca. Una primera línia és la d'artistes estrangers vinculats a Mallorca a partir del grup Els 10 del Teix, o l'artista William Edward Cook. La segona línia té a veure amb qualsevol artista mallorquí de la segona meitat del segle XIX o del primer quart del XX.
1: I encara un apunt més, perquè la plaça de Tomeu Penya de Vilafranca va celebrar ahir una nova edició del concurs de menjar meló dins el marc de la Festa i Fira del Meló.
2: Amb menys participants, però no menys entusiasme que altres anys, prop de 40 persones varen ser els protagonistes del concurs, distribuïts en 3 categories, fins als 7 anys, de 8 a 13 anys i a partir de 14. No es varen batre rècords, però així tot, la competició no va decebre el nombrós públic assistent. A la categoria Benjamí, Ethan Ortiz va menjar-se'n 330 grams en 2 minuts. A la categoria infantil, el guanyador va ser Adam Daoudi, que en 3 minuts se'n va menjar 700 grams. I a la categoria sènior, Biel Pons va arribar als 1.890 grams, molt en fora encara del rècord de Mateu Mascaró fa uns anys, en 2.500.
1: I amb aquestes 2 propostes, la patrona de Palma, la Diada de Mallorca i també el que va succeir ahir a la fira, a la Festa i Fira del Meló de Vilafranca, arribam a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Xisco Ribas.
1: Dues i 45 minuts, temps per a la informació esportiva. L'entrenador del Reial Mallorca, Luis García, també està satisfet amb la plantilla confeccionada en el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Xisco Ribas, bon dia.
2: Bon dia. El tècnic mallorquinista ha parlat a la roda de premsa prèvia al partit de dissabte al camp de l'Eldense i ha reconegut que està satisfet amb la feina feta per la directiva al mercat de fitxatges, tant en les noves arribades, que són 13, com també amb els que han apostat per continuar al Mallorca. Escolta, Luis García.
3: Sí, muy contento por... Ya os lo dije antes de que cerrara el mercado. Creo que el club ha trabajado muy bien el mercado, con mucha celeridad además, lo cual no es ni mucho menos sencillo. Dar salidas, llegar jugadores con ilusión, gente que se ha quedado con mucha ilusión, con mucha energía. Creo que el mercado ha sido muy bueno. Tenemos una plantilla muy competitiva.
2: Competitiva amb els altres equips de la categoria, però també entre els propis jugadors. I és que es tracta d'una plantilla amb 29 futbolistes i tots poden ser en algun moment titulars. El tècnic diu que és un aspecte ben positiu.
3: Hay muchos futbolistas que pueden ser titulares en cualquier momento, con lo cual eso es muy bueno, pero quebraderos de cabeza ya te digo que va a haber. Y bueno, creo que es positivo. He hablado con los jugadores. Al final, muchas veces los jugadores hay una expectativa individual de jugar muchos minutos, muchos partidos, pero también tienen que levantar la cabeza, ver los jugadores que tienen a su alrededor, ver la calidad que tienen y saber que va a ser difícil y va a ser duro también para ellos, con lo cual esa competitividad interna va a ser muy positiva porque nos va a hacer ser mejores.
2: Amb les feines fetes als despatxos, ara toca continuar guanyant el terreny de joc i fer-ho més per primera vegada aquesta temporada a domicili. Els vermells cercaran contra l'Eldense la primera victòria fora de Somos després de guanyar Valladolid i Ceuta a casa i perdre el camp del Granada. Aquest és el principal deure pendent des de Luis García.
3: Mantener la misma versión que en casa. Creo que en ciertos momentos en Granada lo pudimos ver, ser agresivos, presionar alto, el poder robar en campo contrario y después tratar de manejar bien el balón, pero hay ciertos momentos que no puedes hacerlo, pero nosotros no podemos diferenciar entre casa o fuera. Tenemos que ser contundentes en las dos áreas como hablamos, tanto en casa como fuera, y esa es la mejora que tenemos. Tenemos que ser un equipo pues con una idea similar o prácticamente igual, tanto en casa como fuera, independientemente de que en casa nos guste jugar mucho, porque con nuestra gente siempre es especial.
2: L'equip ha fet avui matí la penúltima sessió de la setmana a Son Bibiloni per continuar preparant el partit de dissabte en les baixes d'Abdon Prats, Calumbà, Dani Luna i també el dubte d'Arnau Puigmal. El que sí serà és el davanter Adrián Fuentes, que després d'haver-se estrenat la jornada passada com a golejador mallorquinista, ha parlat d'aquest pròxim enfrontament.
4: Yo creo que todavía tenemos un margen de mejora muy amplio, sobre todo con la idea de juego, cada vez nos sentimos todos más cómodos. El Dense es un recién ascendido, pero el año anterior estaba en segunda división también y no por ser recién ascendido son peores, sino todo lo contrario. Vienen con inercia, con energía y todos los partidos son difíciles, hay que trabajarlos y más allá de disfrutarlos ganando, hay que ponerse el mono de trabajo.
2: I tornant al mercat de fitxatges, el director esportiu del Mallorca en va fer un balanç positiu. Pablo Ortiz es mostra satisfet amb els fitxatges realitzats en aquest mercat d'estiu.
5: Tenim una plantilla competitiva, tenim els jugadors, tenim de sobre per a competir, per a anar, per a tirar i per, també per un estil protagonista que volem fer i que la gent disfrute del Mallorca. Que la gent, jo crec que és molt important aquesta temporada, jo crec que ho ha demostrat en aquests primers partits també a Son Moix. Són molt importants, estan en l'equip i jo crec que aquesta il·lusió se l'han de transmetre també a la gent perquè ells tinguin il·lusió també.
2: De la seva banda, el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, va reconèixer que s'ha invertit tot el límit salarial, a excepció d'un romanent per al mercat de gener. Fa uns moments han conegut l'horari oficial de la setena jornada de Lliga. El Mallorca rebrà la visita de l'Almeria a Son Moix el diumenge 27 de setembre, quan passi un quart de les 4 de l'hora baixa. Però abans, aquest dissabte, a les 9 del vespre, el Dense i Mallorca s'enfrontaran a l'estadi Pepico Amat, un partit que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 6 del capvespre. I precisament la prèvia del partit del Mallorca amb els postres en joc tindrà com a fil conductor el partit de la Primera Federació entre l'Eu d'Eivissa i Majadahonda, un enfrontament que es jugarà a Can Misses a partir de les 6 del capvespre. Avui l'equip Pitius ha presentat dos dels seus nous fitxatges. Són, en aquest ordre, Eric Curbelo i Ismael Fadel.
6: Sobre todo por la ambición que me transmitió Mitchell, un club que quiere ascender y yo la verdad que tenía alguna opción de segunda, pero el sentirte muy valorado y viendo que iban a ser un proyecto muy bueno para intentar ascender, pues la verdad que eso fue lo que me hizo decidirme.
7: La verdad me ha sorprendido, creo que todo lo que lo rodea, para mí se asemeja todo lo que lo rodea instalaciones a un club de segunda división sin duda.
2: El conjunt blau cel ha tancat la campanya 2026-2027 amb un total de 1.902 abonats. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà aquest cap de setmana aixecar el primer títol de la temporada i el primer trofeu nacional de la seva història. El conjunt mallorquí s'enfrontarà aquest dissabte a l'El Pozo Murcia a la semifinal de la Supercopa d'Espanya. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha parlat del rival.
8: Es un pozo diferente, ¿no? Se ha reforzado bastante bien también. Ha fichado jugadores importantes. Lo más importante es que nosotros podamos imponernos, ¿no? Imponer nuestro ritmo y imponer nuestro juego en el partido. A partir de ahí, tuyo partido igualado, que se va a decir por detalles.
2: A més, un cas personal, el brasiler Diego Núñez podria aconseguir el seu primer títol com a jugador del Palma. L'escoltam.
9: Me fui con un gusto un poco amargo porque no he ganado un título con el Palma. Yo tengo ahora una segunda oportunidad de estar estos tres años y ganar un título, incluso más, ¿no? Lo bueno es que ya empezamos ahí este primer mes con la Supercopa, la final. El equipo muy concentrado, bueno, máxima ilusión también, ¿no? Estamos compitiendo bien. Yo he visto la pretemporada que estuve un par de partidos fuera, pero el ambiente y las ganas del grupo es brutal, ¿no? Y yo creo que estamos muy, muy preparados para llegar y afrontar bien esta Supercopa.
2: En ciclisme ja està en marxa la 12a etapa de la Volta a Espanya amb un total de 166 quilòmetres entre Vela i Cal Aralto a Almeria, una de les grans jornades d'alta muntanya d'aquesta edició de la Volta. Enric Mas continua líder a la General després de l'11a etapa disputada ahir, en què el triomf va ser per el britànic James Matthew Brennan. Escoltam el ciclista mallorquí.
10: Bien, disfrutando cada momento. Siempre puede ser el último día, así que de verdad disfrutando del momento.
2: Enric Mas va arribar ahir amb el primer grup i, per tant, continua encapçalant la classificació amb el mallot vermell a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic, que és el segon classificat. I per la mare de voleibol, perquè la Barca Menorca 2026-2027 també està en marxa. L'equip de Bep Llorenç ha arrencat la pretemporada per afrontar un any més a la màxima categoria del vòlei nacional femení. Ho faran quatre fitxatges nous, d'entre els quals destaca la tornada de Jimena Galloso. Els partits oficials començaran el 3 d'octubre. Tot i no aconseguir cap títol la temporada passada, l'equip manté les mateixes ambicions. Escoltam el seu entrenador Bep Llorenç i també la jugadora Marcela Amarar.
11: El primer que volen transmetre és identitat, il·lusió, bueno, un poc s'alinea dels darrers anys, no? Un equip molt competitiu, ambiciós, i són conscients dels rivals, però nosaltres volem estar a la part alta que lluita per títols.
12: Nosotros queremos poner otra estrellita más aquí acima de escudo, de Abarca, pero claro, hay mucho trabajo por delante.
2: En tenis, el santanyiner Jaume Munà s'ha acomiadat de l'Obert dels Estats Units a la segona ronda després de perdre ahir contra el francès Arthur Rinderknecht per 3-0. I qui sí que ha superat la segona ronda és Carlos Alcaraz, que ha guanyat per 3-1 el portuguès Jaime Faria. El murcià cercarà bitllet pels vuitens de final contra el xinès Ji Bingwu, i qui també jugarà la següent ronda serà Paula Badosa, que s'enfrontarà demà a la local Coco Gauvia. Acabam amb un darrer punt en bàsquet, perquè la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello, ha fet ja el primer entrenament a Alemanya per a preparar el debut de demà al Mundial a Berlín contra les anfitriones.
1: Gràcies, Xisco Ribas. Són les 2:55. Temps ara per a la cultura.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: i diverses incògnites. El ser querido, la bola negra i los domingos. Una d'elles, ho sabrem dia setze, serà la triada per l'Acadèmia de Cinema per representar el cinema espanyol a la lluita per l'estatueta a millor pel·lícula internacional. No serà fins al mes de gener. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quan es coneguin quines 5 pel·lícules de tot el món ha escollit Hollywood per competir en aquesta categoria de la 99 edició dels Oscars.
1: És una llarga carrera amb terminis marcats i que revelarà una de les incògnites, com dèiem, d'aquí a manco de 15 dies. Sabrem llavors el resultat del segon cribratge dels acadèmics, que per cert han deixat pel camí l'amarga Navidad de Pedro Almodóvar, en una tria que no serà fàcil.
2: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
3: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas.
1: Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa arriba amb un palmarès impressionant. Té la Concha d'Oro a Sant Sebastià, 4 estatuetes als Goya i també amb un destacable èxit de taquilla. I tot gràcies a una història que convida a reflexionar i amb una Patricia López Arnaiz tan magnífica com sempre, interpretant la desesperada tia d'una lota de 17 anys que anuncia que vol fer-se monja de clausura.
4: És una història de traïció, és una història d'abandono.
5: Jo no sabia que tenia una hija, jo crec que nadie lo sabia, ni que era actriz.
4: ¿Cuál es la pregunta? Es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
1: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen és ara mateix un dels títols de referència a la cartellera. Sorogoyen ja va ser preseleccionat per Asbestes i també amb el seu curt Madre, i veurem si la història d'aquest director que vol recuperar la relació amb la seva filla, interpretats magistralment per Victoria Luengo i per Javier Bardem, l'actor espanyol més internacional, convenç o no a la majoria d'acadèmics, malgrat les similituds d'aquest argument, per cert, amb el de Valor Sentimental, la pel·lícula de Joachim Trier, que va guanyar l'Oscar l'any passat.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapun. Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
1: La bola negra ja va competir amb el ser querido per la millor direcció al Festival de Cannes i finalment foren els Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, els que se l'endugueren la Palma d'Or. Veurem si repeteix la història. De moment aquest drama sobre l'homosexualitat i amb Federico García Lorca de fons ja ha passat un dels filtres de Hollywood. El seu tema, La nieve, està inscrita com a millor cançó original. Arriba a sales espanyoles dia 25 de setembre i als Estats Units serà Netflix qui en faci la distribució. Coneixerem la decisió dels acadèmics espanyols, com dèiem, dia 16, però haurem d'esperar fins a principis de novembre per saber si Hollywood accepta la proposta i entra a la carrera per ser un dels 5 títols finalment escollits, com l'any passat fou Sirat i que va quedar, recordem, a les portes de l'estatueta. Un reconeixement, aquest de millor pel·lícula internacional, que no recull una producció espanyola des del Mar Adentro d'Alejandro Amenábar l'any 2004.

0: I ara una proposta musical, perquè demà a Ciutadella, Cris Juanico presenta Rosa dels Vents, el seu nou disc.
1: Després d'haver hagut de suspendre la primera de les actuacions per la mort del seu germà, ara es veu amb coratge de tornar a casa i presentar aquest nou disc per fer festa i per xalar. De fet, diu que és un dels seus treballs més vitalistes. El demostrarà només, per exemple, amb aquesta Només són paraules, que sona de fons. Si el voleu escoltar bé, demà vespre a partir de les 10:30 a la Jazzba de Ciutadella.

0: sé que et temps de merda, deu ser que és hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes a

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és notar serva salada.

postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. L'alegria és nostre sou, esquifament ho renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: D'Aló.
0: Ah, d'Aló, que maco.
1: No, d'Aló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no...

Ràdio Es Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.